0: del 7 al 16 d'agost, Càlig està de festa. Verdi espera gaudir de les festes patronals amb revetlles, cercaviles, concursos gastronòmics, dies de bous, activitats per als més menuts i moltes sorpreses més. I el 10 d'agost, a les 20 hores, no et perdes la tradicional entra de bous a l'estil calitjó, declarada Festa d'Interès Turístic Provincial. Vine a Càlig i gaudis de 10 dies de festa, tradició i germanor. Festes patronals de Càlig, del 7 al 16 d'agost. T'esperem!
1: Molt bon dia a tots i totes i benvinguts a l'Oi por Oi del dia d'avui, 4 d'agost del 2026. Avui contem en la participació de Vicent Prats, ell és regidor de Benicarló en les àrees de Medi Ambient, Eficiència Energètica i Participació Ciutadana. A més, també contem en Evaristo Martí, l'alcalde de Rossell, que ens porta i ens parla de les festes majors de Rossell, que tindran lloc del dissabte dia 8 al diumenge dia 16 d'agost. Hola, molt bon dia i benvinguts un dia més a la nostra secció de l'Oi por Oi del dia d'avui, a la secció d'entrevistes. Avui estem en Vicent Prats, ell és regidor del PP a Benicarló i s'encarrega de les àrees de Medi Ambient, Eficiència Energètica i Participació Ciutadana. Primer que res, moltíssimes gràcies per vindre.
2: Hola, molt bon dia, gràcies a vosaltres per invitar-me a realitzar aquesta entrevista. I anem a parlar pues, del que voleu comentar, parlem, discutim...
1: Perfecte.
2: El que faci falta.
1: Doncs pues mira, comencem en Medi Ambient i jo te volia preguntar que com valores aquests mesos al capdavant de les dues regidories, tant de Medi Ambient com d'Eficiència Energètica.
2: Vale, pues, bueno, jo vaig entrar al setembre de l'any passat, encara no fa un any. Vaig agafar el relleu de Borja, les regidories de Medi Ambient i Eficiència Energètica, i principalment el que han fet pues, a Medi Ambient és pues, donar continuïtat a tot el que s'estava fent, a el que és Benicarló. Medi Ambient porta serveis molt importants i molt grans, com és el servei de l'aigua, el subministre d'aigua potable, també el que és alcantarillat i el sanejament. També porta el que és la recollida de residus, les basures, la neteja de viària, tant de, diguéssim, espais públics com d'edificis públics, el servei de jardineria, el tema pues, de les plagues, pues, que si les rates, que si les cucaraches, i després pues, també temes de control, pues, com el tema del control de l'aigua de les platges, i pues, també pues, apoyos, per exemple, en tema a policia, en tema d'animals domèstics i pues, moltes coses que venen i estan relacionades en Medi Ambient. Llavors, han donat continuïtat a tots estos aspectes, pues, n'hi ha contrats, n'hi ha serveis pues, que van vencent, ja que anar preparant les licitacions, tot això implica una gran càrrega de treball i passos previs, pues, estudis inicials, aprovació d'estos estudis, redacció de plecs, pues, anem donant continuïtat dins de les possibilitats que tenim en el personal del departament, pues, que sí que és veritat que són justetes, però bueno, després de l'1 o el 2 ja anem fent.
1: I, bueno, quines diries que són les principals prioritats ambientals que s'ha de marcar per a Benicarló?
2: Bueno, quant a prioritats ambientals, pues, tenim que seguir avançant, que ja s'està fent, sobretot en el tema de la separació de residus i reciclatge, encara que és un tema a vegades un poc desagradable, pues, perquè implica una tassa que hem de pagar entre tots, pues, perquè ens han obligat a que el servei de lo que és recollida de residus no ho pague l'Ajuntament a través dels impostos que recaude de normal, sinó que trasllade a través d'una taxa específica a la ciutadania, els propietaris dels immobles, siguen vivendes o siguen immobles d'usos empresarials o industrials. Llavors ens obliguen a crear aquesta taxa i que cobrisca el cost del servei, que no siga deficitari. També van crear un nou, diguéssim, impost per les tonelades de residu que es porten a l'abocador. Llavors, pues, per una banda, pues, tenim que complir la normativa i tenim que cobrir aquests costos. Sí que és veritat que intentem, pues, donant informació i conscienciació i fent també campanyes, pues, millorar el tema del reciclatge i la separació, perquè quan més separem i de millor qualitat, més es pot reciclar i menys, diguéssim, menys residus de fracció resta, que és el que menys aprofitament tenen i és el que més car ens resulta per aportar a l'abocador. Pues, quan més baixéssim aquesta quantitat, menys pagarem tots de taxa. Per altra banda, pues, estem vivint sobretot ara en una etapa de, diguéssim, una espiral inflacionista, que tot està pujant de preu i això afecta, pues, tant als recursos materials, pues, per exemple, als contenedors, als vehicles grans, als camions, també als costos salarials de personal, als combustibles, i tot això, pues, ho tens que anar a traslladar a la taxa perquè has de fer el servei. Llavors, claro, t'incrementen els costos, t'incrementa la taxa, l'has de fer pagar perquè has de complir la llei, Això a vegades costa d'entendre-ho, pues, a ningú mos agrada pagar més impostos, però sí, sí que són impostos perquè hi ha transparència, sabem on van. És una taxa de recollida de residus que va pagar el servei de recollida de residus. No és com altres impostos, a lo millor estatals, que estem sempre pagant IVA i IRPF i després no sabem on van. Yeah. En este cas sí, però costa entendre-ho. I de primera es posa la ciutadania, és algo que no li agrada.
1: Pues sí, quins diries que són els projectes relacionats amb l'eficiència energètica que s'estan impulsant actualment a Benicarló?
2: Pues en eficiència energètica estem donant els primers passos, pues, perquè abans, en l'anterior legislatura, encara no existia aquesta regidoria, ara ja existeix la regidoria, encara no existeix el departament, yeah, encara no hi ha personal assignat, però bueno, entenc que gràcies també a la meva formació i experiència per la part privada, pues, perquè soc enginyer especialitzat en energies, sobretot renovables, instal·lacions també de fotovoltaica, i per la meva part privada i professional, pues, he pogut ja donar alguns passos endavant en el que és eficiència energètica en l'Ajuntament de Benicarló. I per una banda, pues, estem preparant el que seria un gran contracte per a fer de cop diverses instal·lacions fotovoltaiques a edificis municipals que també permetrien fer comunitats d'energies renovables. Llavors podem aconseguir reduir molt l'import de la factura elèctrica de lo que és l'Ajuntament. També estem manejant números que podríem aconseguir fàcilment que el 50% de l'energia elèctrica que consumeixen els edificis municipals, pues, siga renovable, produir-la i autoconsumir-la en el mateix municipi, i després, pues, també facilitar, gràcies a la creació de les comunitats energètiques, doncs, que ciutadans pues, que visquen en viviendes que no tenen facilitats per a la seva instal·lació, o locals comercials que no tenen sostre disponible, o també, pues, col·lectius vulnerables, o en definitiva, al final, pues, diguéssim, subministres que per les seves característiques no tenen facilitats per a instal·lar-se la fotovoltaica, pues, que se puguen sumar a aquestes comunitats i aconseguir, pues, això, incrementar l'autoconsum d'energia i l'estalvi econòmic.
1: I com diries que es pot incentivar tant als particulars com a les empreses a aquest autoconsum?
2: Bueno, pues, per una banda poden fer-ho ells mateixos si tenen les característiques d'espai, és a dir, pues, una empresa o que té una nave industrial o una vivienda que és un xalet o és una unifamiliar, pues, si té el sostre en característiques correctes d'espai i orientació, pues, pot fer-se la seva pròpia instal·lació sense dependre d'altres. Ahí, pues, per exemple, Benicarló té una forta bonificació en el que és l'IBI. Es bonifica durant 5 anys al 50% i també es poden veure acompanyades per altres deduccions, per exemple, autonòmiques, estatals o subvencions puntuals. I després, pues, per a, com he dit abans, els subministres, aquests immobles, pues, que no tenen aquestes facilitats, pues, si impulsem la creació de comunitats energètiques, pues, més de cara en caràcter públic, pues, podem facilitar-los participar en aquest tipus d'instal·lació i tindre la possibilitat d'autoconsumir la seva pròpia energia elèctrica.
1: Parlem ara dels incendis que han posat en alerta tota la, la província. Quina és la reflexió que feu des de la regidoria?
2: La reflexió és que falta molta prevenció. És el que se diu sempre, que els incendis no se deurien apagar a l'estiu, se deurien apagar al, a l'hivern. I jo me quedo molt en unes frases o comentaris que he vist últimament de que sí, no és que estiga prohibit netejar el monte, els terrenys forestals, però és que hi ha tanta burocràcia, tants de permisos i tants de passos, el que ho fa pràcticament impossible o inviable. Abans, incendis evidentment sempre n'hi ha hagut, però abans no eren tan grans. Pues, per què? Pues perquè hi havia el monte, el terreny forestal, pues estava més xafat, tenia més ús, hi havia més ganaderia extensiva, les finques estaven més netes, pues, finques que potser ara són malea o són pinar, pues, abans eren oliveres, garrofers o ametllers completament nets. Però què passa? Hi ha tanta dificultat en actuar i en obtindre permisos i la rentabilitat és tan baixa, pues, que les finques se van abandonant, propietaris de finques, pues, que per l'edat se van morint, guarden els fills i ja no continuen amb aquestes tasques, pues, perquè són inviables i qui ho fa ja és per afició, i qui no té l'afició, pues, no ho fa. Perdó. Llavors jo el que sí que veig que fa falta és facilitar el que és la burocràcia per aquest tipus de labors i enfocar cap ahir, pues, les ajudes i subvencions, pues, a facilitar el que és la ganaderia extensiva i el manteniment i neteja de finques.
1: I quines mesures preventives es podien adoptar els ajuntaments, no ja a nivell nacional sinó més d'ajuntament, davant de l'augment dels riscos d'incendis?
2: Bueno, els ajuntaments, pues, sí que tenen la capacitat d'elaborar els plans de prevenció d'incendis i actuar en aquelles àrees que estan catalogades com a forestals. I sí, pues es poden anar, per una banda, requerint als propietaris d'aquestes finques, en el cas de que siguin privades, de que les tinguin netes, lo qual és una labor d'una alta càrrega administrativa i pues tampoc hi ha moltes finques, hi ha molta superfície, en els mitjans que disposen l'Ajuntament de personal és molt difícil arribar a tot i tindre identificades totes les finques. Pues, per exemple, en el nostre cas sí que les diguéssim registres que recibim de que un veí denuncia o notifique, pues, que una parcel·la està bruta, i ahí sí que s'està actuant amb prou agilitat, s'envien els requeriments i tenim una altra resposta dels propietaris de netejar les finques, però és pràcticament inviable en els mitjans que disposen els ajuntaments de tindre-ho tot controlat. I també, pues, ens afecta molt la burocràcia. La burocràcia és per tots, no només és per als ciutadans de les empreses, també els ajuntaments, pues, per arribar a tindre les autoritzacions per netejar aquestes finques, pues, també porta un temps important. I per exemple, si ara mateix ens donarien autorització, pues, ara a l'estar en risc no pots actuar sobre aquestes finques, t'has d'esperar fins a setembre, octubre, que passen els riscos i la temporada d'estiu i d'alertes i altes temperatures per a poder actuar.
1: I bueno, abans hem parlat una mica de reciclatge, però hi han previstes algunes noves campanyes per a millorar aquesta separació de residus a Benicarló?
2: Sí, per una banda, fa poc hem enviat una carta informativa que ja ha coincidit en quan s'han emès els rebuts de reciclatge, pues, informant com es compon aquesta taxa i per què, i com es pot reduir, pues, millor fent el reciclatge adequat, millorant la qualitat del reciclatge, que es pot reduir, per exemple, en la ciutadania fins a un 45% de bonificació. També s'ha acompanyat per l'elaboració de tríptics que s'han repartit tant per la ciutadania com per empreses, sobretot les educadores ambientals, pues, han anat, per exemple, a l'hostaleria, que generen molt de residu orgànic, a donar informació i facilitar-los adherir-se a aquestes bonificacions. I per altra banda, pues, anem a aprofitar l'apertura del nou ecoparc de Benicarló, que ja és imminent, ja s'estan donant les autoritzacions d'apertura, pues, anem a aprofitar per a fer una campanya d'educació ambiental, pues, dirigida a reduir sobretot els residus, els voluminosos, que ens trobem moltes vegades al costat dels contenedors o en zones més allunyades del nucli poblacional, que depositen, pues, muebles, sofàs, neveres, quan realment tenim el servei de que gratuït, que pots trucar a l'empresa de neteja i del servei de recollida de residus de l'Ajuntament, i pots concretar una cita i te diran, pues, tal dia trau els residus a tal hora i se'ls emporten de forma gratuïta, o portar-los a l'ecoparc, que és gratuït, i a banda, pues, quants més quilos portes de residus aprofitables també després es trasllada a bonificacions en la taxa que cobra el consorci.
1: Quin diries que és l'estat actual del reciclatge a Benicarló?
2: Pues, a veure, no anem malament. De cara als objectius no anem malament. No és que estiguéssim a la cua. Anem bé, encara que a millor no ho parega, hi ha molta gent que recicle, que a casa, pues, té la fracció resta, els envasos, el cartó, el vidre, en molts de casos també l'orgànica. Sobretot la hostaleria ha tingut una gran acollida de lo que és el reciclar la orgànica, però es pot millorar, perquè sí que, pues, sé de gent, pues, comentaris de que no reciclen, que a lo millor, pues, gent que no els importa. Ara mateix, que la taxa no és, diguéssim, descabellada, la taxa actual, pues, ronda els 50-60 euros, pues, hi ha gent que a mi mateix m'ha dit, pues, per ahorrar-me 20 euros no vaig a reciclar a casa.
1: Yeah.
2: Però a lo millor tindríem que reenfocar les taxes i que en alguns casos siguen més altes, de forma que després les bonificacions es noten més, i incentivar el reciclatge, perquè el reciclatge és que és molt fàcil reciclar i no implica un esforç. T'has de desplaçar el mateix per tirar a un, diguéssim, contenedor que a un altre, i si recicles, pues, ja no tens que traure la bossa de basura tots els dies, i després, pues, moralment te sentes millor reciclant. Llavors no entenc com hi ha gent que encara no recicla. Al final, per viure generem residus, i estos residus no desapareixen per art de màgia. Hi ha que tratar-los, no els podem enterrar, no els podem portar a un altre país. Llavors és algo que va incrementant. Quan més temps portem vivint, doncs més persones hi ha a la Terra, més residus se generen, i tenim que trobar una solució entre tots. Està clar que, pues, a ningú li agrada pagar per les coses, però veig que és algo raonable i necessari.
1: Sí, sí, totalment. Bueno, també te volia preguntar una mica per la teua vida personal, i és que compatines la tasca de regidor amb ser autònom. Com s'organitza, i si no, un dia a dia teu?
2: Vale, pues, és difícil. Tinc que dir de primeres que és difícil, perquè no t'esperes com és el dia a dia d'un regidor. No és algo que vinga en un manual i que abans d'entrar, pues, ho sàpigues. I més en el meu cas, pues sí, pues vaig anar a la llista quan les eleccions, la llista no vaig sortir, però després, pues, unes coses i altres, pues, va morir una persona, per desgràcia, i me va tocar a mi entrar, me va donar la possibilitat d'entrar. Ho vaig reflexionar molt, però vaig dir, bueno, pues, tinc l'oportunitat de viure aquesta experiència, pues anem a intentar-ho, anem a veure què puc aportar a Benicarló. És molt difícil compaginar-lo, i més sent autònom i en empresa pròpia, una empresa familiar que depèn, pues, depèn molt de mi. No és com el millor alguna altra persona, pues, per exemple, els que treballen en el sector públic, pues, tenen facilitats per a, durant un temps, pues, deixar la seva plaça, dedicar-se a una altra cosa, i després, pues, quan tornen ho tenen tot igual. En el sector privat és molt diferent. Entonces, pues, sí que tinc dies i setmanes de molta càrrega de treball i molts de mal de caps. Sí que estic veient que se m'està retrasant molt la faena privada, pues, que també, pues, causa certs o afecta alguns clients, lo qual també me sap mal.
1: Yeah.
2: Llavors és difícil. Ho faig com puc, optimizo molt el temps, i faig el que puc, però és difícil, de veritat.
1: Normal, a veure. I bueno, quina experiència t'ha portat aquesta empresa a l'hora de gestionar la regidoria?
2: La meva empresa privada?
1: Sí.
2: O...
1: perquè, bueno, has dit que vas estudiar enginyeria...
2: Sí, sí, a veure, pues, per una banda, el estudiar enginyeria pues, te fa esforçar-te molt en entendre coses que no són fàcils, i això després te val per a quasi tot en la vida. Quan fas una cosa de nou, pues, encara que no tinga res a veure, en algo que has estudiat abans, pues, ja has passat períodos d'aprenentatge, diguéssim, difícils, que després els has superat.
1: Sí.
2: Després, pues, ser autònom i tindre empresa, pues, te dona molt de coneixement, diguéssim, global de com funcionen les coses. Pues, per exemple, no tens el mateix punt de vista quan eres un treballador o estàs al sector públic que quan eres propietari o eres empresari. Per exemple, pues, moltes persones quan cobren veuen el seu salari net, però no saben que això no és el que li costa a l'empresa, que després està el salari brut, després estan les cotitzacions, i que quan estan, per exemple, de vacacions o de permisos, igual cobren, però a l'empresa li suposa un cost.
1: Mm.
2: Llavors, crec que gràcies a ser autònom i tindre empresa, doncs tinc una visió més global de com funciona tot i entenc més alguns aspectes que potser persones que només estan o han estat en el sector públic doncs no ho tenen.
1: Uh-huh. I parlant ara de participació ciutadana, com voleu acostar la regidoria als veïns de Benicarló?
2: Vale, pues sí, també tinc la regidoria de participació ciutadana. Què passa? Pues que, com també passa en altres regidories, no hi ha personal assignat, llavors les possibilitats de fer accions són limitades. Sí que és veritat que el que és a Benicarló tenim un gran teixit associatiu, com pues, per exemple les falles, les festes, associacions esportives, culturals, pues, que tenen el, diguéssim, l'apoyo pues, d'altres regidories, pues, com la d'esports, com la de festes, com la de falles. Llavors, des de participació ciutadana, el que sí que se fa és la gestió i execució dels pressupostos participatius, pues, aquestes campanyes on la ciutadania cada any té la possibilitat d'aportar les seues idees. I després aquestes idees pues, passen un filtratge i tenen la possibilitat pues, de votar alguns projectes que consideren importants per a Benicarló. I també mos val a l'Ajuntament pues, per a escoltar a la ciutadania cada any. Ja no és només cada 4 anys quan hi ha eleccions, que cada un pues, fa el seu programa, la seva campanya. Gràcies a aquests pressupostos participatius pues, també escoltes cada any les propostes de la ciutadania.
1: I ja com a última pregunta, com està vivint esta primera etapa com a regidor?
2: Bueno, és una gran experiència que si no estàs dins no vius. Com he dit abans, no és fàcil compaginar-lo en una altra feina, sobretot en una feina privada o sent autònom i tenint empresa. He vist que l'administració, sobretot pública, és molt ineficient. Hi ha molta burocràcia. Moltes coses, per exemple, als plenos moltes vegades s'hi discuteix que tu no has fet això, que tu tampoc, que no sé què. Moltes coses no depenen dels colors polítics, sinó és per la pròpia inèrcia d'ineficiència que té el sistema. Llavors, és algo que no, del meu punt de vista, pues no m'agrada. O sigui, jo vinc d'una formació d'enginyeria i de tindre una empresa i tal, que ho tens que fer tot pràcticament perfecte pues, per a tindre resultats positius, pues, que és un gran impacte després veure com funciona una administració pública i lo ineficient que és. I després també ven situacions com el que va passar en la Dana, ara en los incendis, o el que està passant avui mateix allí a Ceuta, veus que l'administració no arriba. En canvi, veus que el poble sí que està. Quan la dona, al final, els primers en ajudar i qui va empujar més l'ajuda eren les persones, el poble. En los incendis, també. Llavors, ahí sí que sento certa decepció per veure com està funcionant l'administració. T'he dit, i dona igual del color polític, és la inèrcia que ha agafat este sistema d'ineficiència.
1: Pues jo per la meva part, moltíssimes gràcies Vicent per vindre i per parlar-nos de les teues àrees de Benicarló i bueno, de una mica de la teua vida personal també. Moltíssimes gràcies.
2: Moltes gràcies per invitar-me, he estat molt a gust i encantat de parlar amb vosaltres.
1: Gràcies.
3: El 14 d'agost, Vinaròs celebrarà una nova edició del Dia de la Joventut, una jornada plena d'activitats per a totes les edats. Al matí, la pèrgola del Passeig de Blasco Ibáñez acollirà una gran festa de l'espuma i un espectacular inflable aquàtic. I a partir de les 7:30 de la vesprada, la festa es traslladarà al Passeig de Colom amb els concerts de Big Rock Experience, Esther Querol, La Tremenda, Coco i la sessió final de DJ Max. Una proposta gratuïta per a gaudir de l'estiu en família i en els amics. Us hi esperem. Ajuntament de Vinaròs i Casal Jove.
4: Del 8 al 16 d'agost arriba el moment més esperat, les festes majors de Rossell. Gaudeix de la festa de la Font de Valls, les tradicionals paelles, els actes taurins i la millor música amb la dècada prodigiosa, la gran nit jove amb tributs i DJs i la desfilada de carrosses. No t'ho pots perdre. Aquest agost la festa es viu a Rossell. Organitza Ajuntament de Rossell.
1: Hola, molt bon dia i benvinguts a una secció més de l'Oi por Oi del dia d'avui. En aquest cas, comptem en Evaristo Martí, en l'alcalde de Rossell. Primer que res, moltíssimes gràcies per agafar el telèfon.
5: Molt bé, gràcies a vosaltres, com sempre. Per a mi és un goig sempre estar a la cadena SER.
1: I bueno, parlem perquè quede res per a que es comencen les festes majors de Rossell. En quin ambient arriben el poble aquesta setmana tan esperada?
5: Bé, l'ambient és ja molt bo perquè ja tenim una mica la prèvia després de les festes de Bel, les Cas del Riu. També hem celebrat diferents activitats. Estiu a la fresca, programació diversa que va des de juny fins a setembre. Estem en l'estiu viu, l'estiu actiu, la ludoteca en marxa, l'ESPAP també, i diferents activitats. I ara pues, ja ens trobem en el preparament de les festes majors, no? Del 8 al 16. La veritat és que hem tingut un estiu molt on hi ha molta gent en aquest moment al nostre poble. També han acompanyat que han fet diferents activitats a la piscina municipal que tenim en marxa des del dia 20 de juny, Tardeos, l'Associació de Joves, lo de Anama, l'Associació Musical Filarmònica Rossellana. És a dir, Rossell és un poble on tenim moltes associacions i tenim una activitat cultural, lúdica, esportiva, social ampla. Això també se reflexa en el que són els preparaments d'abans d'arribar a les festes que començaran el dia 8 i acabaran el dia 16 d'agost.
1: I què diries que representen les festes majors per a Rossell?
5: Bueno, a Rossell no perdem mai el sentiment de poble, no? Les festes jo crec que ens ajuden a conviure, ens ajuden a participar, a compartir. I jo diria també que ha fet el poble una miqueta més gran, no? Són dies de retrobament, són dies de festa, de diversió, a Rossell ve molta gent durant les festes i diferents dates o dies dels anys on celebrem diferents festes. I la veritat és que sempre acollim de manera molt gran a tota la gent que ve, sobretot ja inclús venen terceres generacions de gent que en el seu dia se'n van anar sobretot a la part de Catalunya, sí. I ara ja veus que venen els nets, els revesnets d'aquestes persones, i la veritat és que tot això te fa goig, no? Perquè ja dic, no perdem este sentiment que tenim de poble.
1: I bueno, has comentat, no?, que enguany hi ha una programació molt completa. Quin diries que és l'acte que es destaque especialment?
5: Bueno, la programació és ampla, és variada. La programació que fa la comissió de festes, als que després felicitaré també, és per a tothom, no? Jo destacaria, a mi personalment m'agrada molt l'acte de proclamació de dames i fadrins, concretament aquest any ne tenim 17, dames infantils i fadrins infantils ne tenim 15, que d'alguna manera són el nostre futur, la representació dels joves, no? L'acte també al mateix moment que del pregó de festes, la mantenidora, aquest any tenim Avenil de Sebastià, que és una persona que treballa 31 anys al servei de l'Ajuntament. També voldria destacar el dia de la Mare de Déu, on fem l'ofrena, el dia 15 d'agost, l'homenatge a la gent gran. Balls, concerts, exposicions, festa al Pont de Baix, vermut, carrosses, bous, baquetes... I bueno, en definitiva, pues, les típiques festes de poble, no? On hi participa moltíssima gent. Això sí que és d'agrair, perquè, per exemple, l'any passat, a la festa que vam celebrar a la Font de Baix, vam fer 1.000 bocadillos. Wow. I la veritat és que per a un poble que tenim 925 habitants, vull dir que en aquest moment tenim moltíssima gent i la veritat és que participa moltíssim la gent i això és d'agrair.
1: Bueno, has mencionat diverses activitats, hi ha espai també per a la cultura, l'esport, la música, sobretot les tradicions. És important que les festes siguin per a totes les edats.
5: Sí, sí, sí. Bueno, primer que res també vull agrair perquè a Rossell els organitzadors de les festes és la comissió de festes, no? Uh-huh. Jo sempre dic que som un exemple, som un model i hem de seguir així. Model d'implicació i participació i moltes vegades, sempre ho dic, no? És difícil trobar a Rossell alguna persona que no hagi estat, hagi participat en la comissió de festes, no? A la comissió de festes hi estan 2 anys i va renovant la meitat de la comissió cada any, no? I en aquest moment són 48 membres, més el regidor de l'Ajuntament, Josep Mayo, 13 quintos i quintes i, bueno, en aquest moment el president és Joan Meseguer, i en la figura d'ell pues, faig extensiva la meva felicitació a tota la gent que formen part de la comissió de festes perquè gràcies a ells podem tindre les festes que tenim al nostre poble. Com diuen ells, no? Ells, el programa de festes han ficat el vincle poderós és Rossell, no? I la veritat és que és una bona frase per a enmarcar, no? I el que representa la comissió de festes, no? El full de ruta és organitzar tots els actes, que n'hi ha moltíssims. La programació és molt, com deia antes, variada, extensa per a tothom. I se pot consultar pues, el programa de festes, a la web de l'Ajuntament, a les xarxes. I ja dic, felicitació immensa per a la comissió de festes.
1: I bueno, la festa de la Font de Baix és un dels actes més emblemàtics que representa per als ocellans.
5: Sí, el dia de la Font de Baix concretament pues, és un dia... La Font de Baix és un paratge que tenim molt bonic, on fa molta fresca. A la voreta del riu Requena aquest any, per exemple, ha baixat 2 vegades i bastant fort. Tenim un ullal i bueno, pues, és d'alguna manera... la festa de la Font de Baix sempre actua la xaranga, alguna xaranga, i també s'aprofita el moment per a ballar la dansa i la jota típica del nostre poble, a càrrec del grup de danses la Balma. Mentrestant, pues, estem bueno, pues, audint el tradicional entrepà de pan, tomata i pernil, no? I com dia, l'any passat se'n van fer 1.000 i se van vendre tots. Sí. Bueno, més que vendre, la gent que està abonada, tenim un abono per a totes les festes, que és prou econòmic, i la gent que està abonada dins de les festes ja té l'entrepà gratis.
1: I, bueno, les festes també són una oportunitat, no?, per a donar a conèixer a Rossell. Espereu molta afluència de gent de fora?
5: Sí, sí, sí. El que passa que, clar, quan fem altres les festes se fan pràcticament a molts de municipis d'aquí del nostre entorn, sí. No? I a Rossell jo crec que ens visita més la gent que com dia abans, en el seu moment van anar a treballar a diferents llocs i ara tenen les seues vivendes aquí, tornen pràcticament tot l'estiu i després també doncs, molta gent, sobretot de la part de la Sénia, del costat del nostres rodalies, que no coincidim en les festes majors. Però la veritat és que en aquest moment, per exemple, en el consum d'aigua que tenim al nostre municipi, que el tenim duplicat, no? I bueno, doncs, la veritat és que m'atreviria a dir que No sé la gent que serem en aquest moment a Rossell, però pràcticament per dir el doble, doncs, no sé, en moments puntuals, pràcticament sí.
1: Ja. I com s'organitzen aquests 9 dies de festes? Entenc que és un repte. Quina és la principal preocupació de l'Ajuntament?
5: L'Ajuntament estem al costat de la comissió de festes. Com dia abans, els actes els organitza... Les orquestes les contracta la comissió de festes, però l'Ajuntament tenim una aportació econòmica fixa tots els anys. I a banda d'això tenim tot lo, tenim lo, tenen la comissió tot el suport logístic de la brigada, del electricista, és en definitiva pues del, del la llum, el grup electrogen, l'Ajuntament sempre estem al costat, després també moltes coses així de, d'administratives, en definitiva, l'Ajuntament, tots els treballadors, tant de, la, de les oficines municipals com de la brigada municipal, estem al costat de la comissió de festes per a que no fallo res i estem en el que ens necessiten. Però, de fet, els actes els organitza la comissió de festes. És qui fa la programació, qui decideix els actes que s'han de fer i qui decideix, per exemple, les orquestes que han de vindre. I després també col·labora, per exemple, la, la penya taurina en els tres dies de bous. En definitiva, és, bueno, pues és una suma de tots, però gràcies, ja dic, a la comissió de festes qui són i porten tot el pes de la, de la, de les dies de festa i de l'organització i després de diferents activitats que se fan durant l'any.
1: I quin, quin impacte creus que tenen aquestes festes, sobretot als comerços, els bars, els allotjaments al, al municipi?
5: Sí, és positiu. És positiu perquè, bueno, pues, per exemple, tenim aquí en aquest moment tenim 3 bars i els bars de les piscines, 4, cases rurals, carnisseria, tenim diferents comerços i bueno, jo penso que tenen molta, molta gent. Vull dir, l'impacte de les festes, quan se fa alguna activitat, sempre és positiu. Inclús tenim lo, un comerç que és el consum, que té moltíssima gent. Bueno, pues, tots els comerços del, del poble, panaderies, penso fruiteria també, recordava ara, i penso que tots se'n, venen, se'n veuen beneficiats de la, la gent que hi ha al nostre municipi, perquè la gent també compra, en la mesura que pot també, compra al poble, va als bars del poble, als restaurants, a les cases rurals. Jo crec que tots ens veiem beneficiats de que hi haga gent al nostre municipi. Inclús la comissió de festes també, que porten la barra, és una bona manera també de tindre uns ingressos importants a banda dels abonaments que es fa la gent, però també en la barra del bar que porta la comissió de festes pues, també se fa... se fan ingressos per a anar pagant totes les festes.
1: I ja com a última coseta, si vols convidar la gent de la comarca que vaiga a les festes de Rossell?
5: Sí, a tota la gent que ens està escoltant, pues, invitar-los a estos dies de festa, d'alegria, de retrobament, de diversió, que passarem a Rossell el dia 8, el dissabte començaran i acabaran el dia 16 d'agost. Jo, pues, bueno, demano a tota la gent pues, que vinguin a visitar-nos. La programació la poden tindre al, a les xarxes, la poden consultar. Tenim molta programació per a totes les edats i bueno, m'agradaria pues, que la gent visqués intensament les festes, sobretot en solidaritat, en harmonia i en respecte. No? I, per tant, quede tothom invitat.
1: Pues jo, per la meva part, Evaristo, moltíssimes gràcies per contar-nos bueno, lo que seran les festes de Rossell d'enguany.
5: Molt bé, doncs moltes gràcies a vosaltres i esteu també invitats i una abraçada per a tota l'audiència de la

0: Bon dia a tots i a totes. Avui, 4 d'agost del 2026, anem a apropar-vos totes les notícies ací a la ràdio. Comencem, com sempre, a Vinaròs, i és que aquest diumenge, 9 d'agost, els comerços sortiran a la vora de la mar en una nova edició de la nit de compres al passeig, una cita amb el comerç de la localitat que ja s'ha convertit en una activitat imprescindible dintre de l'agenda estiuenca. Prop d'una quinzena d'establiments ompliran la pèrgola del Passeig de Colom amb paradetes per mostrar la variada oferta comercial de la localitat, des de les 5 de la vesprada fins a les 12 de la nit. I aquestes són les paraules de la presidenta de l'Associació de Comerciants de Vinaròs, Maria Àngeles Pereda.
1: Allí hi haurà 14 carpes de comerços de proximitat que estarem a la vora de la mar i que promocionarem. A part dels nostres productes, també les nostres botigues i els nostres comerços. Productes i també pues oferint tot allò que tenim a les nostres botigues i els nostres comerços a tots els turistes i a tots els visitants que vulguin apropar-se al Passeig Colom, que vegin el tipus de producte que tenim als nostres comerços de proximitat. Esta edició, com anteriors, en nit de compres al passeig, és diferent perquè intentem fer-la per la tarda, tarda-nit, perquè sigui una miqueta més tranquil·la, més fresqueta i més agradable per a tots. Des de les 5 de la tarda fins a les 12 de la nit estarem. I les carpes estaran ubicades a les parts laterals, deixant el pas central. Com sempre, intentarem aportar tot el tipus de producte que pugui ser d'interès per a tota la gent que ens pugui visitar.
0: I ara ens anem fins al Cal Alcossebre, i és que un total de 260 xiquets i xiquetes amb edats compreses entre els 3 i els 12 anys participen en l'Escola d'Estiu del Cal Alcossebre. Aquesta iniciativa a càrrec de l'Ajuntament és l'alternativa que s'ofereix a les famílies per aconseguir la conciliació laboral amb les vacances escolars dels seus fills i filles. Es presenta des de l'1 de juliol fins al 20 d'agost en les seus d'Alcalà, en el CEIP, lo Campanar i Alcossebre, en la Ludoteca Municipal i Campament Jaume I. Durant el mes de juliol, els xiquets i xiquetes inscrits han pogut gaudir d'activitats molt diverses, com a manualitats, jocs, excursions a diferents recursos culturals de la comarca, natació en piscina, platja i la tradicional acampada nocturna. I ens anem a Rossell, i és que el proper dissabte es comencen les seues festes patronals, i això és el que ens deia el seu alcalde, Evaristo Martí, sobre la programació i les diverses activitats que es podran gaudir al municipi.
2: Bueno, la programació és ampla, és variada. La programació que fa la comissió de festes, als que després felicitaré també, és per a tothom, no? Jo destacaria, a mi personalment m'agrada molt l'acte de proclamació de dames i fadrins. Concretament, aquest any ne tenim 17. Uh-huh. Dames infantils i fadrins infantils ne tenim 15, que bueno, pues, d'alguna manera són el nostre futur, la representació dels joves. No? Uh-huh. L'acte també, al mateix moment que del prego de festes, la mantenedora, aquest any tenim Avenil de Sebastià, que és una persona que treballa 31 anys al servei de l'Ajuntament. Uh-huh. També voldria destacar el dia de la Mare de Déu, on fem l'ofrena, el dia 15 d'agost, l'homenatge a la gent gran, balls, concerts, exposicions, festa al Font de Baix, vermut, carrosses, bous, baquetes, i bueno, en definitiva, pues, les típiques festes de poble, no? On hi participa moltíssima gent. Això sí que és d'agrair.
0: I ens anem fins a Santa Magdalena, i és que tornen a la localitat les jornades de la memòria oral. Santa Magdalena ja té tot i és per a les terceres jornades, que se celebraran en la localitat entre el divendres 7 i el diumenge 9 d'agost, amb un bon nombre d'activitats sota el títol Xiquetes i Xiquets d'Abans, organitzades pel grup de la memòria oral en col·laboració amb l'Ajuntament de la localitat. El programa s'iniciarà aquest divendres dia 7 a les 7 de la vesprada amb la inauguració en la capella de l'exposició, que podrà visitar-se el dissabte i el diumenge d'11:30 a 1:30 del matí i de 6:30 a 8:30 de la vesprada.
3: Al Passeig Colom i a la vora de la mar estarem el 9 d'agost en una nova edició de Nit de Compres al Passeig, de les 5 de la tarda fins a les 12 de la nit, de la Biblioplatja a la pèrgola del Passeig Colom. Els teus comerços de proximitat fent turisme. Nit de Compres al Passeig, el 9 d'agost. Associació de Comerciants de Vinaròs, Ajuntament de Vinaròs, Regidoria de Comerç.
4: Me ve entrando en la disco y se me queda mirando lo que...
0: El 14 d'agost, Vinaròs celebrarà una nova edició del Dia de la Joventut, una jornada plena d'activitats per a totes les edats. Al matí, la pèrgola del Passeig de Blasco Ibáñez acollirà una gran festa de l'espuma i un espectacular inflable aquàtic. I a partir de les 7:30 de la vesprada, la festa es traslladarà al Passeig de Colom amb els concerts de Big Rock Experience, Esther Querol, La Tremenda, Coco i la sessió final de DJ Max, una proposta gratuïta per a gaudir de l'estiu en família i en els amics. Us hi esperem. Ajuntament de Vinaròs i Casal Jove.
5: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
6: Atención aventureros y amantes de los desafíos. Llegó el momento de perderse en la maravilla del laberinto de Peñíscola, el más grande de España y el tercero de Europa. Descubre un mundo de emociones y diversión mientras te sumerges en este laberinto único. Abierto de martes a domingo de 10 a 20 horas. Una experiencia que no puedes perderte en tu visita a Peñíscola, el nuevo escape room, el laberinto del Minotauro. Sigue la emoción y encuentra el camino hacia la diversión. Visita nuestra web para más detalles y planifica tu visita en laberintodepeñíscola.com. No dejes que te lo cuenten, vívelo tú mismo, con la colaboración de Turisme Comunitat Valenciana.
0: I tornem a les festes majors, si és que Càlig celebra les seues festes patronals del 7 al 16 d'agost i d'això ens parla la regidora de festes de Càlig, Ruth Sanz, i això es contava sobre la programació d'enguany.
7: Però podem passar per la colla de dansaires, en la dansa popular, en les mestresses de casa, en les seues exposicions, en les dos penyes taurines, en totes les activitats taurines que es fan a banda de les que ja organitza l'Ajuntament, però podem pensar pues, en la Societat de Caçadors que enguany per primera vegada fan un concurs de cuina de casa, i la veritat és que jo parlava en un dels membres de la junta directiva, no? I me dia, pues mira Ruth, ja tenim 18 participants que cuinaran a les festes, o en les motos que fan una altra vegada, un altre any més, la troba de motos, o no sé, ara mateix és que pues, l'Associació Espanyola contra el Càncer, que fa la cursa per la salut, que enguany ja és la 24a edició, vull dir que al final són moltes activitats que complementen, no?, tot el que esperem de les festes, que al final moltes coses són pues els balls. Nosaltres a Càlig som coneguts per les nostres nits de balls i la veritat és que estem molt contents. Són 10 nits que 7 nits tindrem orquestra i 3 dies tindrem pues, tributs i la veritat és que ho han preparat en moltes ganes i en l'objectiu de que disfruten totes les edats.
0: I I tornem al Bocàsser, i és que la seva alcaldessa, Isabel Albalat, ha manifestat la seva preocupació i incertesa davant la situació de la qual queda el centre específic d'enfermetats mentals al municipi després de concedir la llicència d'obres a l'INVAS per la seva renovació. L'Ajuntament ha otorgat els permisos necessaris per a iniciar les actuacions, però la sorpresa del consistori ha estat majúscula en comprovar que s'ha demanat un termini de 24 mesos. Aquesta previsió significa que, com a mínim, hauran de passar 2 anys perquè el centre sigui una realitat, un termini que podria allargar-se en cada mes si es produeixen retards o noves pròrrogues en el projecte. D'això ens parla l'alcaldessa d'Albocàsser, Isabel Albalat.
8: Hem concedit la llicència d'obres a l'IBAS per a la renovació del FEM, però la nostra sorpresa és que han demanat un plaç de 24 mesos. Per tant, fins d'ací 2 anys no serà una realitat. Tot i això, que no hi hagi cap problema en la renovació i s'allargue i se demanen noves pròrrogues. A més, també volem recalcar que dels 15 treballadors que hi havia ací quan el FEM estava en actiu, en aquests moments només queden en plantilla 4 treballadors locals, i tots els interns que hi havia ací els han anat repartint a diferents organismes, i pràcticament el grup està totalment desmantelat. Per tant, d'ací 2 anys, si no hi ha cap problema, el FEM que coneixíem ja no existirà. No sabem molt bé el que ens espera en el futur al FEM.
0: I passem amb les farmàcies de guàrdia. Benicarló, farmàcia Badenes, al carrer Piu 12, número 23, i a Vinaròs, farmàcia Roca, al carrer Sant Francisco, número 6. Que passeu una molt bona vesprada.

0: ventana. Cada vegada són més els pacients que confien en els professionals de Clínica Dental Ebre Clínica Tortosa, Clínica Dental Montsià Amposta i Clínica Dental Azahara Vinaròs. Som les clíniques dentals amb millors valoracions a Google. Noelia, Alberto, Paula o Manu són alguns dels pacients que amb les seves ressenyes posen en valor la delicadesa en les neteges, la cura dels més petits, el tracte proper i la sinceritat amb els plans de tractament. Tu també pots formar part d'aquesta gran família. Tens una clínica ben a prop teu. Clínica Dental Ebre Clínica Tortosa, Clínica Dental Montsià Amposta i Clínica Dental Azahara Vinaròs.
1: Només passa una vegada en més d'un segle. El 12 d'agost mira el cel des d'Alcanar. El municipi es prepara per viure un dels grans esdeveniments astronòmics de l'any. El primer eclipsi total de sol visible des de la península en més de 100 anys. Alcanar serà un dels millors jocs per a contemplar-lo, amb un minut i 37 segons de totalitat i una experiència única que combinarà música, gastronomia, cultura i activitats per a tots els públics. La plaça de Bous, la Moleta del Remei i un espai adaptat a la fanecada seran els escenaris per viure aquest fenomen extraordinari. Fins al dia de l'eclipsi també podeu descobrir tots els secrets de l'eclipsi amb xerrades, sessions de planetari i activitats per a tota la família. Consulta tota la programació a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Alcanar. El 12 d'agost, el cel té una cita amb Alcanar. No te'l perdes. Del 8 al 16 d'agost arriba el moment més esperat, les festes majors de Rossell. Gaudeix de la festa de la Font de Valls, les tradicionals paelles, els actes taurins i la millor música amb la dècada prodigiosa, la gran nit jove amb tributs i DJs i la desfilada de carrosses. No t'ho pots perdre. Aquest agost la festa es viu a Rossell. Organitza Ajuntament de Rossell.
2: Ven a ser 100 años de radio.
3: Los 100 de Minma Gallery llegan a Vinaròs con premio seguro. Un sofá, un colchón o hasta 500 euros de descuento pueden ser tuyos. Visítanos el sábado 25 en Portal Mediterráneo con lo mejor en sofás, descanso y mobiliario. Los 100 de Minma solo para los 100 primeros. Más info en minma.net.
4: Minma tu espacio.
5: El 12 d'agost, prepara't per a mirar al cel. Vinaròs viurà un dels esdeveniments astronòmics més espectaculars de les últimes dècades, un eclipsi total de sol. Durant quasi dos minuts, el dia es convertirà en nit. Vine als punts oficials d'observació del Fortí i del Santuari de la Misericòrdia amb activitats...
0: La ventana, con Iñaki de la Torre.